0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
5: Si la calor no te deixa...

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: 107.9, els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Tu eres mi...

going to sleep.

0: el to. Ràdio Abrera, són les 4. Que hora són, mi
1: corazón. Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.

plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
3: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: El millor de la música a les nits de Ràdio Abrera.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
2: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 6.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
6: Oh, now, like
4: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
8: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Tiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
2: Si no em caça una mirada d'algú que està per fer,

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la...

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Laram. En mobilitat, situació tranquil·la, de moment a les carreteres amb retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la B23 a Sant Feliu i finalment a la 2 a Cornellà de Llobregat. I pel que fa en plana política, Jordi Martí Galbis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona, després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa, acompanyat també del secretari general del partit, Jordi Turull.
3: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general.
2: Turull, per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I Catalunya afronta aquest dilluns el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. El temps serà també majoritàriament assolellat, amb calitja i alguns ruixats de tarda, sobretot al Pirineu, i la calor intensa continuarà durant tota la setmana abans de començar a afluixar cap al cap de setmana. I els bombers han informat que els incendis de vegetació declarats ahir a la tarda a Rabós, a l'Alt Empordà i a Canyelles, al Garraf, ja es troben controlats. El cos hi manté, però, la desena de dotacions enviades al primer dels focs i 5 en el cas del segon. A Rabós es tractava d'un incendi que cremava principalment matollar en mitja intensitat, mentre que a Canyelles l'incendi de vegetació es va localitzar en dues parcel·les de la urbanització Les Palmeres. I centenars de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els 3 menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Davant d'aquest fet, la patronal del socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant en platges com en piscines i la resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu. Han recordat, en paraules seves, que la bandera groga no és de normalitat. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió, volíem dir, a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d'homofòbia.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero volver a enamorarte mil veces. Todos los días con tal de que tú me beses.
0: Amb tota l'actualitat, el moment.
5: Quiero enamorarme, pero a mí no me niña. Me escucha mientras se maquilla. Le gusta Malian como la mayoría, la nena.
0: De dilluns a divendres,

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Ahora todo el mundo tiene prisa. Los padres están llenos de pantallas. La chispa del amor no está encendida.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: distància, i rodalies de l'R14. En aquest cas, s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses per una incidència en la senyalització. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix avui d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. A banda, també Jordi Martí Galvis s'ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona, després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Martí ha explicat fa uns minuts a la xarxa que ara el que cal és arribar a un acord i plantejar un full de ruta amb la resta de membres del partit per poder així guanyar les eleccions.
1: El que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir vam fer-ho la nit per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quins són els objectius de cada un d'ells.
0: I Catalunya, volíem dir, afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. El temps serà majoritàriament assolellat, amb calitja i alguns ruixats de cara a la tarda al Pirineu. A banda, també, la calor intensa continuarà durant tota la setmana abans de començar a fluixar de cara al cap de setmana vinent. I els bombers han informat que els incendis de vegetació declarats ahir a la tarda a Rabós, a l'Alt Empordà i a Canyelles, al Garraf, ja es troben controlats. El cos manté així una desena de dotacions enviades al primer dels incendis i 5 en el segon. A Rabós es tractava d'un incendi que cremava principalment matollar en mitja intensitat, i a Canyelles es tractava de l'incendi de dues parcel·les de la urbanització Palmeres.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A motiu del Dia Internacional del Ioga, avui dilluns 22 de juny, de 10:15 a 11, es durà a terme una sessió de ioga a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu, amb la col·laboració i participació del Centre Shanti, el Centre Isanijama i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera. L'objectiu principal del ioga és donar eines a les persones que el practiquen per aconseguir el benestar integral, unint ment, cos i esperit, a través de la pràctica de postures físiques, tècniques de respiració i meditació. L'accés a la zona de gespa de la piscina d'estiu es realitzarà a través de la porta corredissa que hi ha al costat de les pistes de frontó, la qual s'obrirà a partir de les 9 per iniciar l'activitat a l'hora prevista. Per realitzar l'activitat cal portar una estoreta, tovallola, i es recomana portar roba còmoda i esportiva i aigua.
2: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha signat l'acord de cessió del fons fotogràfic de Ramon Morral, un extraordinari llegat documental format per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 còpies en paper, que passaran a formar part de l'Arxiu Històric Municipal d'Abrera. Aquest valuós fons recull més de dues dècades de la història del municipi, des de finals dels anys 70 fins als anys 2000, i inclou imatges de l'evolució urbanística d'Abrera, el teixit comercial i industrial, festes i celebracions populars, actes institucionals i la vida associativa local. Es tracta d'un testimoni gràfic excepcional que amplia i complementa el fons documental que ja conserva l'arxiu, contribuint a preservar la memòria col·lectiva del municipi. L'Ajuntament d'Abrera es compromet a conservar, inventariar i difondre aquest patrimoni perquè sigui accessible i conegut per a tota la ciutadania, i agraeix a Ramon Morral i la seva família la col·laboració i compromís amb la conservació de la història d'Abrera.
2: Abrera Informació, informació de serveis.
3: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera continuen els treballs de muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, aquesta setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua en horari de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
2: Abrera Informació. Turisme.
3: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les

0: xerrades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
1: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència, on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
0: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Jo sóc de Ràdio Abrera perquè m'encanten els seus programes.
4: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
5: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
6: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes?
7: Escolta'ns al 107.9 FM
6: i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
7: Disponible per Android i iOS.

0: viure la vida que hem tingut i també la que vindrà.
1: Aquest estiu,
2: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància.

0: familiar i comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
1: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
0: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la Revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
3: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards. Abans d'agafar-los, assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat. No els guardeu a les butxaques i llegiu les instruccions de cada article. En encendre els petards, no els subjecteu amb les mans, no els poseu a prop de la cara ni del cos, utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic com metxes i similars, enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps a retirar-vos, si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora o remulleu-lo, no llanceu mai petards contra ningú ni a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Els jocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases, no llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres i vigileu que no hi ha a la vora líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards, no talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència i no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
3: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més enllà del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'oblidis l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment, recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies

0: arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
1: Abrera Informació. Salut.
0: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan s'elaboren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques especialment les farcides són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
2: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Eso

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a

0: Retencions habituals a les rondes, a la C58, a la 2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluc fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços Higiena de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 7:45 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A 8:00 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a 9:00 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a 10:00 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera. I a 12:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
2: Abrera Informació, especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7:00 de la tarda tarda a 12 de la nit amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny,

0: De 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 2:00. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
0: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. La ràdio més propera. Ràdio Abrera.
5: The most winning. I am Chino. Pitbull. Wiz Khalifa.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbid mortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via.

0: els quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable es continua impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran. Dijous 18 de juny passat es va celebrar a la plaça de Pau Casals l'acte de cloenda de les activitats del casal, un acte de convivència i mostra de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any al casal de la gent gran d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de gent gran, Júlia Mirto.
4: Fem una valoració molt positiva respecte a les activitats de la gent gran que hem fet avui. Al fi del curs i ha sigut una exposició de totes les activitats que es fan durant tot l'any. Han hi hagut moltes sorpreses, doncs hem pogut ballar, hem pogut riure, hem pogut aprendre, hem pogut fer tallers també, veure els companys de la Creu Roja, veure tots els tallers i manualitats que envolten tot l'ecosistema de la gent gran, i molt contents de la resposta, la gent molt agraïda, desitjant ja començar al setembre també el nou curs, encara que sabem que aquest estiu també tenim diferents activitats i tots els equipaments públics preparats i gestits perquè la nostra gent gran pugui gaudir-los, com és la piscina d'estiu i diferents elements que es faran també durant tota aquesta època. Important, i recordar que tenim enceta la festa major i és un element indispensable per tal de poder unir a les nostres places i als nostres carrers a tota la ciutadania abrerenca. I molt contents, insisteixo, i molt agraït també, voldria destacar la col·laboració dels i les voluntàries que de forma altruista col·laboren i fan més gran, més sòlid, més participatiu la nostra gent gran.
5: Una tarda molt divertida amb totes les persones del casal de la gent gran, en què hem vist una mostra de tot el que fan durant tot el curs. La veritat és que molt agraïts, perquè la seva implicació diària i durant tot el curs és sempre impecable, sempre estan actius i participant de tota la vida del poble. Agrair aquest curs i ja estem preparant el curs següent amb moltíssimes activitats noves, no només pensades en l'envelliment actiu o en el manteniment de la memòria, sinó també amb la part emocional d'aquesta etapa de la vida. I properament en donarem les novetats. Convidar-vos a que participeu amb aquest tancament, després d'aquest tancament, convidar-vos a que participeu de la festa major i tornem, com deia, al setembre amb noves activitats i amb la setmana de la gent gran. I esteu convidats i convidades. Molt bon estiu a la gent gran d'Abrera i que visca la gent gran d'Abrera.
3: Durant l'acte es va fer entrega d'un detall de reconeixement a les persones voluntàries que amb la seva dedicació i compromís fan possible moltes de les activitats del casal. Toni Fernández, d'Envelliment Actiu, Susana Álvarez, de Teatre, Manuel Fernández, de Ball Alineadors, Isabel Síria, de Sevillanes, Tere Garcia, de la Creu Roja i els grups de memòria, Carola Dan, de Manualitats, la Rosa Costa i la Teresa Peret, de Sardanes, i també vam gaudir de diverses actuacions, tal com explicava Mercè Bellón, dinamitzadora del casal de la gent gran d'Abrera.
6: Aquesta tarda, aquí a la plaça Pau Casals, hi ha una mostra d'alguna de les activitats que fem durant tot el curs al casal de la gent gran. Llavors tenim l'activitat d'envelliment actiu, tenim el taller de manualitats, que faran unes viseres pintades amb aquarel·les molt xules, tenim el taller d'anglès, que també han preparat uns jocs, tenim el nostre arbre dels desitjos, que cada any la gent gran omple els seus desitjos i queda l'arbre expulsat al casal, i després de totes aquestes activitats hi ha un munt d'actuacions de tots els grups que tenim també, que fan sevillanes, el ball en línia, les sardanes, el teatre, o sigui que tenim una festa ben llarga tota la tarda, plena d'activitats i de música. Posem un punt i final, però de seguida tornem, perquè ara el mes de juliol ja farem inscripcions de cara al curs vinent i també tenim una proposta d'activitats una mica més refrescants pel mes de juliol, o sigui que no parem.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les persones participants, voluntàries, familiars i veïns i veïnes que van participar de la cloenda i es continuarà treballant per una gent gran activa, participativa i protagonista de la vida del municipi.
2: Abrera Informació.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un pas endavant a la defensa i protecció dels animals, impulsant la primera jornada municipal de benestar animal del Baix Llobregat, una iniciativa pionera que vol convertir-se en un espai estable de cooperació entre els municipis de la comarca. El regidor de benestar animal d'Abrera, José Antonio Zafra, s'ha reunit amb el conseller de benestar animal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joan Carles Martínez, per començar a organitzar aquesta trobada que reunirà responsables polítics, personal tècnic, professionals i entitats del sector. Els objectius principals són impulsar polítiques públiques compartides, promoure la tinença responsable, millorar la protecció dels animals de companyia, companyia, gestionada de manera ètica.

0: les colònies felines, prevenir l'abandonament i el maltractament i fomentar una millor convivència als espais públics. Un dels eixos centrals serà l'educació i la sensibilització ciutadana, promovent valors de respecte, convivència i responsabilitat des de la infància. També es compartiran experiències sobre gestió de colònies felines, programes d'adopció, campanyes d'identificació i esterilització, protocols davant situacions d'abandonament o maltractament i col·laboració amb protectores, veterinaris i cossos policials. La jornada també servirà per treballar en la creació de la xarxa municipal de benestar està animal del Baix Llobregat, un espai permanent per compartir coneixement, protocols, ordenances i projectes comuns entre municipis.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
4: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
3: i professionals que saben escoltar-te.
4: Vols un color que enamori?
3: O un balaiaix que marqui la diferència?
4: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
3: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
4: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
3: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
4: Truca'ns al 93 770 1983
3: o reserva a donantforma.com.
4: Perquè tu t'ho mereixes.
5: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
6: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraresicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
7: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Stapleton. Bye.
1: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus.

0: 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies ebrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
1: Molt content en aquesta nova edició del Jaig Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca. Una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar en Abrera, què suposa empaitar una família a Abrera, i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que es divingui sòlida, que es divingui creativa i que es divingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui, en el Jaig Abrera, hem fet aquesta presentació.
2: Avui hem celebrat un altre acte del Jaig Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera, i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera som família.
0: Durant l'acte del Jaig Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera, s'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda, Jaig Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
3: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano sea el futuro del pueblo.
4: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies, i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé, la veritat.
5: Muy bien, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso es lo más importante, que los niños disfruten.
6: Molt bé, em sembla molt bé, perquè així els nens d'Abrera pues, coneixen també tot el que es fa i està molt bé que tinguin un detall amb ell.
7: Muy bien, ya llevamos poquito tiempo aquí viviendo, pero es de agradecer que, bueno, que se preocupen por los niños.
8: Muy contenta también de conocer pues, todas las actividades que se hacen y nada, encantada de que crezca la niña y crezca aquí con todos los demás niños que hemos conocido.
9: Muy bonito, de verdad. Yo tengo en este pueblo 2 años y medio y me parece muy bonito, ¿no?, la labor que hacen de poder compartir, conocernos, ¿no?, ya que de repente por el trabajo, por tantas cosas, no nos conocemos, y compartir momentos es muy agradable, ¿no? Espero que de verdad no sea la última vez, pues no sea mucho más de estas actividades para en bien de nuestros peques, pues, ¿no?
0: Desde la regiduría de infancia del Ayuntamiento de Abrera continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del Jaig Abrera, amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Abrera.
10: Abrera Informació, cultura, entitats.
0: Abrera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersan, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la festa major d'Abrera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de festa major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat, i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
10: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
11: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat. Música, tradició, cultura...

0: cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miki Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a la Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Aquest estiu no et suques rimis les orelles. Escolta Ràdio Brera.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Aquest estiu, anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. També a l'estiu, la millor inversió pel teu negoci.
5: És allà on ens fem els petons, d'on surten les paraules. Però les pupil·les petites fan l'esforç i centren la mirada en l'arruga que fa de punt de fuga i em ressegueix la cara. I amb un gest de ràbia m'esgarrapo per no pensar-hi gaire. No és aquesta una...

És la pell, la nostra enorme sort, que ens ha parat les bales. Que dispara aquell canó dels que reparteixen ràbia. Són les mans les que m'hauran guiat fins a arribar a les branques d'aquell arbre que és ple de fruita dolça

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
3: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
2: Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable es continua impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran. Dijous 18 de juny passat es va celebrar a la plaça de Pau Casals l'acte de cloenda de les activitats del casal, un acte de convivència i mostra de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any.

0: nou curs, encara que sabem que aquest estiu també tenim diferents activitats i tots els equipaments públics preparats i gestits perquè la nostra gent gran pugui doncs, gaudir-los, com és la piscina d'estiu i diferents elements que es faran també durant tota aquesta, doncs, tota aquesta època. Important i recordar que tenim encetada la festa major i és un element indispensable per tal de poder unir a les nostres places i als nostres carrers a tota la ciutadania abrenca. I molt contents, insisteixo, i molt agraït també, voldria destacar la col·laboració dels i les voluntàries que de forma altruista col·laboren i fan més gran, més sòlid, més participatiu la nostra gent gran.
1: Una tarda molt divertida amb totes les persones del Casal de la Gent Gran, en què hem vist doncs, una mostra de tot el que fan durant tot el curs. La veritat és que molt agraïts perquè la seva implicació diària i durant tot el curs és sempre impecable, sempre estan actius i participant de tota la vida del poble. Agrair aquest curs i res, ja estem preparant el curs següent amb moltíssimes activitats noves, no només pensades en l'envelliment actiu o en el manteniment de la memòria, sinó també doncs, amb la part emocional d'aquesta etapa de la vida i bé, doncs, properament en donarem les novetats. Convidar-vos a que participeu amb aquest tancament, després d'aquest tancament, convidar-vos a que participeu de la Festa Major i res, tornem, com deia, al setembre amb noves activitats i amb la Setmana de la Gent Gran. I esteu convidats i convidades. Molt bon estiu a la Gent Gran d'Abrera i que visca la Gent Gran d'Abrera.
2: Durant l'acte es va fer entrega d'un detall de reconeixement a les persones voluntàries que amb la seva dedicació i compromís fan possible moltes de les activitats del casal. Toni Fernández, d'envelliment actiu, Susana Álvarez de teatre, Manuel Fernández de Ball a Línia 2, Isabel Síria de Sevillanes, Tere García de la Creu Roja i els grups de memòria, Carol Adán de Manualitats, la Rosa Costa i la Teresa Peret de Sardanes i també van gaudir de diverses actuacions tal com explicava Mercè Bellón, dinamitzadora del Casal de la Gent Gran d'Abrera.
3: Aquesta tarda aquí a la plaça Pau Casals hi ha una mostra d'alguna de les activitats que fem durant tot el curs al Casal de la Gent Gran. Llavors tenim l'activitat d'envelliment actiu, tenim el taller de manualitats, que faran unes viseres pintades amb aquarel·les molt xules, tenim el taller d'anglès, que també han preparat uns jocs, tenim el nostre arbre dels desitjos, que cada any la gent gran omple els seus desitjos i queda l'arbre exposat al casal, i després de totes aquestes activitats hi ha doncs, un munt d'actuacions de tots els grups que tenim també que fan sevillanes, el ball en línia, les sardanes, el teatre, o sigui que tenim una festa ben llarga tota la tarda, plena d'activitats i de música. Posem un punt i final, però de seguida tornem, perquè ara el mes de juliol ja farem inscripcions de cara al curs vinent i també tenim una proposta d'activitats una mica més refrescants pel mes de juliol, o sigui que no parem, no parem.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les persones participants, voluntàries, familiars i veïns i veïnes que van participar de la Cloenda i es continuarà treballant per una gent gran activa, participativa i protagonista de la vida del municipi.
4: Abrera Informació.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un pas endavant a la defensa i protecció dels animals impulsant la primera jornada municipal de benestar animal del Baix Llobregat, una iniciativa pionera que vol convertir-se en un espai estable de cooperació entre els municipis de la comarca. El regidor de benestar animal d'Abrera, José Antonio Zafra, s'ha reunit amb el conseller de benestar animal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joan Carles Martínez, per començar a organitzar aquesta trobada que reunirà responsables polítics, personal tècnic, professionals i entitats del sector. Els objectius principals són impulsar polítiques públiques compartides, promoure la tinença responsable, millorar la protecció dels animals de companyia, gestionar de manera ètica les colònies felines, prevenir l'abandonament i el maltractament i fomentar una millor convivència als espais públics. Un dels eixos centrals serà l'educació i la sensibilització ciutadana, promovent valors de respecte, convivència i responsabilitat des de la infància. També es compartiran experiències sobre gestió de colònies felines, programes d'adopció, campanyes d'identificació i esterilització, protocols davant situacions d'abandonament o maltractament i col·laboració amb protectores, veterinaris i cossos policials. La jornada també servirà per treballar en la creació de la xarxa municipal de benestar animal del Baix Llobregat, un espai permanent per compartir coneixement, protocols, ordenances i projectes comuns entre municipis.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio
5: Abrera. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ai, amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García a 19 anys i 8 mesos i l'empresari Víctor de Aldama a 4 anys i mig pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, de suborn, de tràfic d'influències i de malversació. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan, amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Fins ara s'han atès un centenar de persones per la calor. Escoltem Imma Soler, subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
3: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació per la nostra, pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
2: Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment a Tarragona, a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. I un motorista ha mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7, a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. En aquests moments s'ha normalitzat la circulació, tot i que encara hi ha algunes retencions. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones mortes a les carreteres catalanes aquest any, 29 de les quals són motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats dijous passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la Revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit, amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards.

0: Talleu que no hi ha elaborar líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards. No talleu el tros final de les traques. Poden explotar amb violència. I no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
1: Abrera Informació. Protecció Civil.
0: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més enllà del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
1: Abrera Informació. Salut.
0: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan celebren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques, especialment les farcides, són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu-ne el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
2: Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio
5: Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
6: Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
2: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
1: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
3: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: I a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major, dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de

0: A l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella, la nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del correfoc amb la colla de diables Bram de Foc de Brera, i a 3:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
0: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
0: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15-3 de la matinada, amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15-2 de la matinada, amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15-1. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
0: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció, si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-hi la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable es continua impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran. Dijous 18 de juny passat es va celebrar a la plaça de Pau Casals l'acte de cloenda de les activitats del casal, un acte de convivència i mostra de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any al casal de la gent gran d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de gent gran, Júlia Mirto.
5: Fem una valoració molt positiva respecte a les activitats de la gent gran que hem fet avui. La cloenda, el fi de curs, i ha sigut doncs, bueno, una exposició de totes les activitats que es fan durant tot l'any. Hi ha hagut moltes sorpreses, doncs hem pogut ballar, hem pogut riure, hem pogut aprendre, hem pogut fer tallers també, veure els companys de la Creu Roja, veure tots els tallers i manualitats que envolten tot l'ecosistema de la gent gran, i molt contents de la resposta, la gent molt agraïda, desitjant ja començar al setembre també el nou curs, encara que sabem que aquest estiu també tenim diferents activitats i tots els equipaments públics preparats i gestits perquè la nostra gent gran pugui doncs, gaudir-los, com és la piscina d'estiu i diferents elements que es faran també durant tota aquesta, doncs, tota aquesta època. Important i recordar que tenim enceta la festa major i és un element indispensable per tal de poder unir a les nostres places i als nostres carrers a tota la ciutadania abrerenca. I molt contents, insisteixo, i molt agraït també, voldria destacar la col·laboració dels i les voluntàries que de forma altruista col·laboren i fan més gran, més sòlid, més participatiu la nostra gent gran.
6: Una tarda molt divertida amb totes les persones del casal de la gent gran, en què hem vist doncs, una mostra de tot el que fan durant tot el curs. La veritat és que molt agraïts perquè la seva implicació diària i durant tot el curs és sempre impecable, sempre estan actius i participant de tota la vida del poble. Agrair aquest curs i res, ja estem preparant el curs següent amb moltíssimes activitats noves, no només pensades en l'envelliment actiu o en el manteniment de la memòria, sinó també doncs, amb la part emocional d'aquesta etapa de la vida. I bé, doncs, properament en donarem les novetats. Convidar-vos a que participeu amb aquest tancament, després d'aquest tancament, convidar-vos a que participeu de la Festa Major i res, tornem, com deia, al setembre amb noves activitats.

0: la gent gran. Llavors tenim l'activitat d'envelliment actiu, tenim el taller de manualitats, que faran unes viseres pintades amb aquarel·les molt xules, tenim el taller d'anglès, que també han preparat uns jocs, tenim el nostre arbre dels desitjos, que cada any la gent gran omple els seus desitjos i queda l'arbre expulsat al casal, i després de totes aquestes activitats hi ha, doncs, un munt d'actuacions de tots els grups que tenim també, que fan sevillanes, el ball en línia, les sardanes, el teatre, o sigui que tenim una festa ben llarga tota la tarda, plena d'activitats i de música. Posem un punt i final, però de seguida tornem, perquè ara el mes de juliol ja farem inscripcions de cara al curs vinent, i també tenim una proposta d'activitats una mica més refrescants pel mes de juliol, o sigui que no parem.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les persones participants, voluntàries, familiars i veïns i veïnes que van participar de la Cloenda, i es continuarà treballant per una gent gran activa, participativa i protagonista de la vida del municipi.
2: Abrera Informació.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un pas endavant a la defensa i protecció dels animals, impulsant la primera jornada municipal de benestar animal del Baix Llobregat, una iniciativa pionera que vol convertir-se en un espai estable de cooperació entre els municipis de la comarca. El regidor de benestar animal d'Abrera, José Antonio Zafra, s'ha reunit amb el conseller de benestar animal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joan Carles Martínez, per començar a organitzar aquesta trobada, que reunirà responsables polítics, personal tècnic, professionals i entitats del sector. Els objectius principals són impulsar polítiques públiques compartides, promoure la tinença responsable, millorar la protecció dels animals de companyia, gestionar de manera ètica les colònies felines, prevenir l'abandonament i el maltractament i fomentar una millor convivència als espais públics. Un dels eixos centrals serà l'educació i la sensibilització ciutadana, promovent valors de respecte, convivència i responsabilitat des de la infància. També es compartiran experiències sobre gestió de colònies felines, programes d'adopció, campanyes d'identificació i esterilització, protocols davant situacions d'abandonament o maltractament i col·laboració amb protectores, veterinaris i cossos policials. La jornada també servirà per treballar en la creació de la xarxa municipal de benestar animal del Baix Llobregat, un espai permanent per compartir coneixement, protocols, ordenances i projectes comuns entre municipis.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set, i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars, i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes, i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
3: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40. A Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient a administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Aquest diumenge 21 de juny al matí, la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit una nova edició de l'acte de benvinguda Jets a Abrera, una trobada molt especial dedicada als infants nascuts i o adoptats durant l'any 2024 i part del 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies abrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
5: Molt content en aquesta nova edició del Jets a Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca, una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar a Abrera, què suposa empeitar una família a Abrera, i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que esdevingui sòlida, que esdevingui creativa i que esdevingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui, en el Jets a Abrera, hem fet aquesta presentació.
6: Avui hem celebrat un altre acte del Jets a Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera, i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets, amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera són família.
4: Durant l'acte del Jazz Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera. S'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda Jazz Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
7: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano sea el futuro del pueblo.
8: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé. Ens ha acollit i està bé, la veritat.
9: Molt bé, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso

0: Infància de l'Ajuntament de Brera continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del JETS a Brera, amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Brera.
1: A Brera Informació, Cultura, Entitats.
0: A Brera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersen, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt de Brera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament de Brera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la festa major de Brera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de festa major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
3: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs de Brera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
2: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Brera a Instagram, X i TikTok.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
2: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb 1 any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són 12 de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identitat dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A motiu del Dia Internacional del Ioga, avui dilluns 22 de juny al matí, s'ha dut a terme una sessió de ioga a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu amb la col·laboració i participació del Centre Shanti, el Centre Isanijama i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera. L'objectiu principal del ioga és donar eines a les persones que el practiquen per aconseguir el benestar integral, unint ment, cos i esperit a través de la pràctica de postures físiques, tècniques de respiració i meditació.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha signat l'acord de cessió del fons fotogràfic de Ramon Morral, un extraordinari llegat documental format per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 còpies en paper, que passaran a formar part de l'Arxiu Històric Municipal d'Abrera. Aquest valuós fons recull més de 2 dècades de la història del municipi, des de finals dels anys 70 fins als anys 2000, i inclou imatges de l'evolució urbanística d'Abrera, el teixit comercial i industrial, festes i celebracions populars, actes institucionals i la vida associativa local. Es tracta d'un testimoni gràfic excepcional que amplia i complementa el fons documental que ja conserva l'arxiu, contribuint a preservar la memòria col·lectiva del municipi. L'Ajuntament d'Abrera es compromet a conservar, inventariar i difondre aquest patrimoni perquè sigui accessible i conegut per a tota la ciutadania, i agraeix a Ramon Morral i la seva família la col·laboració i compromís amb la conservació de la història d'Abrera.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
4: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera, continuen els treballs de muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, aquesta setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua en horari de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. L'iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
5: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 per 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
4: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Santa Cruz,

0: Del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera. Cut my life.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Everybody be cool.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
2: I el Consell General de Poder Judicial ha expedientat al jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. Avui el vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat la votació, 4 vots a favor i 4 en contra per obrir aquest expedient. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat.
5: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido la señora del presidente del gobierno, es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
2: Ebro preveu vendre entre 25.000 i 30.000 cotxes fabricats a la planta de la Zona Franca de Barcelona aquest 2026. La xifra suposa pràcticament a duplicar la de l'any passat per a l'automobilística que consolida la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan. Les instal·lacions ja donen feina a més de 2.000 empleats directes i fins a 4.000 comptant els indirectes. I avui han desallotjat 4 pisos més de la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar el passat dijous. El consorci ha executat 4 desallotjaments al bloc de la Rambla després que es fessin els últims desallotjaments el dijous passat. Calella de Palafrugell recupera el meu avi a la cantada de Veneres a 2026 després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora Meritxell Pastor per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se la celebrarà a la platja de Portbó el 4 de juliol.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
7: Dijous 25 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
7: Divendres 26 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Ball a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera. I a 3:15 es farà el piro musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
6: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
6: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor Galdama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: I un motorista mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut i han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art d'Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.
0: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Aquest diumenge 21 de juny al matí, la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit una nova edició de l'acte de benvinguda Jets a Abrera, una trobada molt especial dedicada als infants nascuts i o adoptats durant l'any 2024 i part del 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies abrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
4: Molt content en aquesta nova edició del Jets a Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca. Una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar a Abrera, què suposa empeitar una família a Abrera i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que es divingui sòlida, que es divingui creativa i que es divingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui en el Jets a Abrera hem fet aquesta presentació.
5: Avui hem celebrat un altre acte del Jets a Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera són família.
3: Durant l'acte del Jets a Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera. S'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda Jets a Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
6: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano será el futuro del pueblo.
7: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé, la veritat.
8: Muy bien, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso es lo más importante, que los niños disfruten.
9: Molt bé, em sembla molt bé perquè així els nens d'Abrera pues, coneixen també tot el que es fa i està molt bé que tinguin un detall amb ell.
10: Muy bien, ya llevamos poquito tiempo aquí viviendo, pero es de agradecer que, bueno, que se preocupen por los niños.
11: Muy contenta también de conocer pues, todas las actividades que se hacen y nada, encantada de que crezca la niña y crezca aquí con todos los demás niños que hemos conocido.
12: Muy bonito, de verdad. Yo tengo en este pueblo 2 años y medio y me parece muy bonito, ¿no?, la labor que hacen de poder compartir, conocernos, ¿no?, ya que de repente por el trabajo, por tantas cosas, ¿no?, no nos conocemos y compartir momentos es muy agradable, ¿no? Espero que de verdad no sea la última vez, pues no sea mucho más de estas actividades para en bien de nuestros peques, pues, ¿no?
3: Des de la regidoria d'Infància de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del Jets a Abrera amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Abrera.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: Abrera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersan, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la Festa Major d'Abrera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de Festa Major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
13: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez.

0: juny. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
4: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

però que almenys està fet. Fins que deixi de fer mal. Que no sempre em sento bé, sento que m'està atrapant. A vegades no vull ser, a vegades sóc cantant, però que almenys està fet. Fins que deixi de fer mal.

0: aquesta puta cançó.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
6: Fórmula.cat. La millor selecció de música en català a Ràdio Abrera. Na, na, na.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir, ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
2: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha dit pit.
3: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
1: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril, amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, Blacktronica. There are
5: places we will see. La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en Tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
6: Un saludo y bienvenidos a Blacktronica. Encantado de acompañarte.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Car, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat dels 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu, una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
3: Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori ja ho va...
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: How Nation.
5: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
6: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
0: House Nation.
5: Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 310 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
6: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
5: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
6: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
5: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy
5: clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Hora 23.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera
6: 107.9.
5: La banda sonora de les teves nits.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

are you? Who are you?

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
3: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Abrera, és la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
1: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.